0: Escutas nostro lingo cantarello su Radio Albicès 4-5-4 o 5-4-2.
1: Daqui l'emissiu
2: Un cop parlero
3: presentat per la cuola del centre Occità de l'Albicès
4: su la giundos de Radio Albicès e RCF País Tarnés.

0: Sejam en lo Centre Cultural Occità del Bizeix, sur Radio Bizeix, en partenariat amb RCF Pays Tornés. E avui sejam de raconte de Christian Mathieu, tirats de son llibre Medeixí al Campestre. L'han tornat a trobar pendent la guerra, dins un episodi titulat Resistència e Medeixino. Renat.
1: Aprep los camps de Chuinesa, l'USTO, me mandet a Salvi un massapienso suet utilizado per fa l'inventari de l'espital. Lietzes, taulos, cadieros, taulo de nuets, e pixadus compreses, eh? Abandonari al cap de 3 mesos per tornar dins o nostre, san dire res a dius, e meteri al servici de la populació, massienso a 12 inscripciu, sus 24. O que ho meri pas gaire de merci, que lo metge havia qualque dificultats amb les noveles autoritats. Despareet qui tomen qualque setmanes.
2: Comencero per me demandar de muntar de gardos de nuets en companyo d'un amic, l'home de la farmaciena. Pel cas que los alemans auriou la marido i deio, per eles o per nosaltres, a coe la questiu, de passar en son nostre. De miets o nuets a 14 del matís, montave doncos la gardo, après haver resaput armos e consignos del PC, el poste de comandament, manja nien pas. Portavi a l'ascenso un revolver d'abans 1914, cargat d'uno solo varo que dansavo dins sodullo. Mon company portavo, sen far lo fier, uno carabino pesauselos e lo raz, cargado d'uno menelo cartuzzo, verdo, a plons menuts menuts. O no servirem pas a mai de tot aquò.
3: Arribats al lloc nou de la gaita, paraven seriosament l'aurelio, obeissent a la consigna que nos havia balliado.
1: S'agissés un cot de fugil de la cumbo, voldrà dire que los alemans serò a 15 quilòmetres. E se n'agissés dos, és que serò a 10 quilòmetres. Mer 3, malfijo, son pas 4, din totes les cases, veni rendre compte al PC.
3: Un paquet de cigarreto acompanyava las consignes. Lo comandant havia pas que 40 ans, pas cap de mostazzo, 2 galons d'officier en plaça d'aquelle de caporal que debió haver en 40. Mais s'aquela, praco, mais semblable à usir le maillerichal s'offre la belle de la bataille de la Marne ou le marescal Petit a Verdu. Passera ou passe, esbertat, passer ou passe, en conostre la nuette, mais le tsun est à 12 kilomètres. Mon camarade et eu passer à quel après Mietzun, estirat sur la teulada de la farmacia d'arre la seminella. Reconeixi que facien pas lo flambar ni mai lo PC tapau. Tout era tampat.
4: Doncos, la nuets, escutaben un long moment abans de dormir quetsa, coro un, coro l'autre. E suben totes los dos a l'encop, sens y prene gardo, totes monten la gardo. Debas las tresuros, la frescuro nos desrebeliamo. Tampla que faziam balia, non pas la gardo, mas lo salsissat, la gordo del bi abans lo prudel del termos de café. Merabilioso inchalienso de la giovineso. Ausiguer en panzamai un cop de fusil. Aurai pas la legio d'unur, mas mon camarado tampauc. Aco me consolo. E mai se el a atsudos las palmos academicos, es pas brico so meme.
0: Bé, com pa mal de zues requisicionats pel STO, Christian Mathieu causiet de dintrà din la resistència. E ara un altre raconte placufat. Sento zun del temps de la resistència e on has assisti a un nouvel acutzament. E pas triste, Nicolo.
2: Un onuets abandonèr i mus activitat guerrieros per anar sustar la fenna d'un paisan qu'acutzavo. La fenna, pagel, pardi. Al picar de la dalio, és a dire a la fi del travall, lo pelxes que portavi più long qu'auei mentinta in ero, s'enquita de tirar do xomentu sul Pirenè, digueri al futur papà.
3: Cargomet un buret sul cap, lo pelxe me gaina.
1: Nani, es trop crachos. Te bo voglia xo que cal.
2: E se n'anguet, furga, din l'alimando del temps que so fenno, enciprado a so pus mai, butavo a pizzus cops, tutte mettengen un lengatze qu'avioi pas apres al cuben des auxels. M'insolentavo a n'emplena un museto. Butze, charcutier, tiras boumé, evite que preso. De que peras per vous me tira? Xalop, magaño. Oh, finigueri per m'incipata, ve? E li digueri.
3: Si oi pa eu que l'uti ei mes, alaro arresto de m'insolenta, si que nu men bou e l'uti raras como puiras.
4: L'home que continuava sa cercos li mandarios atzustet.
1: L'escustes pas. Esculio que truco.
4: Ausigueri un bruc de papier de sedo gourdissat. E penseri al buret tout nou dels dimenses quand te vetseri arriba portat a cap de bras como un sant sacrament un képi de sa pur pompier.
1: E lo podei mettre, a pait sa mai servit.
4: E bez a l'ombro d'aquel venerable cubricap de soldat del fioc qu'acaberi aquel segon accouchement. Pas mai que pel primier, tu queri pas un sou. Mercuri m'abandonabo. Me consuleri en pensen que din so nostre abian pas de nebuno de curat ni mai de nemudo d'abesque. Aprep lo buret bert e lo képi de pompier, me besio n'acutza uno cufat d'uno barreto e l'autro noblement mitrat.
0: E bé, vegen aquí que Christian Mathieu a lo change de l'humour. Ecoutem la fi de Ben, Ben, Ben de Paulina Camacchino.

0: Arro, en an escutat lo darrier conte per duei, pu de Gino. Encara un acuzzament, Renat.
1: Calquets un aprep, et tot son per la memoraju, lo metge era pas aquí. Faeri montregeme a acuzzament. Encara uno de mas condisciplos de certificat, drollo d'un regento beujo. Penseri a prene mon buret, de mercè que en acuzzen al clissus de l'escola, riscavi fort de me trobar cufat del bonet d'arge.
2: Mais tots son suscitus d'una acepció tan perfecto qu'era possible al campestre, demanderi a la futura mimè de m'ajagar los braços e las mans a me d'alcohol. E xo que faguet, me maineri trop tard que m'avio ajagat a me de midagre blanc. Mercheteri del lucher, qu'at s'es pas preso la botella de la tinto violeta.
3: L'ume de si arribet quand demorab o pas qu'attira lo surfais. Al même moment, me benguer o quere a tot petrol per un autre, tout soon, qu'un discipul de certificat. Cresi pla de las aber acuzzados totos, tirado dos cabiodetza foranizat.
4: L'ubiel cun fraire se carguet d'acaba del ten que galupabi a l'autre cap del bilatze, sen quita ni buret, ni biaudo blanco sur mascauso curto, en parten al cap del medes mus instrument dis un casorolo emaliado ruzzo que la besi en caro. Cal la futuro secondo memè me dubriet, cridet de pacientado.
3: Enfin, arribos, es pas trop leu, eh?
1: Surgeu salandero e afustet predomentament son nas tutto in agicos alandados.
3: Mas, d'un benes, pudes a vinagre que enfalenos.
1: Pai mai que los dos primiers acuciament, los dos que seguiero, me valguero pas un xaut. Pel segon e pel derrier, duplidero quitament de me demandar se me debió quicon. Pel que s'ero passat al vinagre, ad ser idrets a la questiu.
3: Quand te deben?
1: En un pas, te deben quicon? De mercè, qu'era un xo d'un regento. Com un ancien havia acabat xul d'hieri.
4: Pares, adrecez-vous al doctor.
2: La jart burguet que xugueixi al seu estar, l'utzun que la menino vinagre venguet pagar.
1: De moment que esper vos e que xien d'amis, serà 500 francs.
2: En aquel epoco, lo preix d'un acuzzament era almenys lo triple e 500 francs era lo preix de 5 paquets de cigarretos e al mercat negre encara. La mimè paguet, mon plancar e honorat, entutet lo bilhet e nos diguet al revege. Sortigueri a me la menino que me diguet al cap de calque passes.
3: E per tu,
4: res.
3: Compreni, d'amantieu a pas volgut que sugues lo ditch. Mas, lo te baliara, lo bilhet, ne sui seguro.
2: Oh, eu eri segur del contrari e m'enganavi pas. Sorrisi tot son e nausiguen dire.
4: L'arzant culo ca de gagnar.
2: E pla vertat, surtout que l'aves pla gagnat e que lo vous valiu pas.
0: Oh, ebe, gen aquí que l'humour de Christian Mathieu est tot son present. Me e juro ara de clavar l'emissiu e vos en andiro al rebeire, Marisa.
4: Adicias, al coquebe.
0: Nicola.
2: Al rebeire, al coquebe.
0: Francesa.
3: Al leu.
0: Renat.
1: Al rebeire, al coquebe.
0: E eu, si la vet, que vos digi al rebeire a tutos e a tutes e al coquebe. E nos quitan en escuten Catarineta, cantada per Nadau.

0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Damb Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escuto, la libertat e sus la Talbero, e la Talbero e sus Radio Albicès, 95.4 e 104.2, radioalbicès.com.